0: parte buscarse la vida, saber com pochonar, com tal, com qual quinany, tal, però la tomatina és... Ostres, que és que... però
1: tu has estat en la tomatina?
0: Però sí. Una vegada. Però tu saps el que estaves dient tu? Xino, japonesos, sí. Australians, que jo sé de gent d'Austràlia i tal. Ostres, tu.
1: Sí, sí, tu de València i d'Espanya.
0: Tot el panorama nacional, que sí, evidentment sí. El que és de Bunyol, pues possiblement diga... Jo, me recordo jo fa 40 anys que això donava gust, que érem allí...
1: Ja,
0: bueno, sí, però quan tot en esta vida, tot lo que, tot lo que, sí, exactament. Les falles creixen, el turisme i les reis socials i tota la història fa que tot això ho veges i digues, ostres, m'apetit, jo vull anar a Sicília, al sur d'Itàlia, allà en uns espectacles pirotècnics que dius, ostres, jo tinc que veure una vegada en la vida. Sí, ho conec per les reis socials, per tal, per veure que tenen coses molt bones, no? Però...
1: La tomatina és una lliga, però part, no només ara, fa molts anys que
0: la tomatina és una
1: mundialment lliga coneguda.
0: En València hi ha coses molt xules i en la comunitat hi ha festes, a banda de les falles, evidentment, i moltes coses més guai, però la tomatina competeix i mira el suix a les falles,
1: No fa falta traduir-la.
0: No són el Sant Fermín ni res, la tomatina és un rato d'una hora que dius, com pot ser? Pues mira.
1: Que de fet ja s'ha acabat, acaba la una.
0: Sí,
1: ara estaran
0: i orgullós de que siga en València i que siga un poble que està al costat de València i tenim que sentir-se molt orgullosos d'aquestes coses tan xules i ja està. I a banda, no sé si la tomata se pagarà o no se pagarà, però si se paga, pues mira, algun llavor guanyarà algun duro que llavor no estan patirà.
1: Sí, este any d'una empresa d'Extremadura, de Don Benito.
0: No estan patirà, da igual, que sea Don Benito. Tu t'imagines si fora...
1: Sí.
0: El tío Bollo vinga a la melona, no podria ser.
1: No.
0: Però bueno. Però mira, Paterna, per exemple, que jo... Paterna, sí. Per exemple, avui té una cosa molt xula també. Paterna té la seva corda. Paterna és cultura de foc. Entonces és molt bonico i sa cultura de foc que fa que ensenyes a la gent. A mi m'encanta que la gent aprenga. Entonces tu vas a Paterna i avui tenen algo que me parece espectacular. I n'hi haurà algun cas a diguent, ja està el de los petardos, tal i qual. Pues sí, no t'avise el que està pensant, ja està el de los petardos, no està, està i estarà. O sea, he venido para quedarme. Por de 30 anys, o sea que... Paterna cuida i mima el art de la pirotècnia. Per què? Pues perquè... La corda de Paterna, que totes les dies n'hi ha en el coetòdrom, corda de les penyes i tal. Avui, per exemple, n'hi ha corda querubí, corda infantil i corda juvenil. Què significa? Que tu, als xiquets d'allí del poble, els ensenyes la cultura del foc, els ensenyes a manejar el coet. No, que no pensa ningú que els nanos, els querubins, que tenen 8 o 10 anyets, tiren, és fets exprofesso per a ells i tal i qual. Lo que fas és... fer-los comulgar la cultura del foc, fer-los respetar el foc, fer-los entendre el foc i fer-los com tenen que vestir-se en Paterna, quina roba tens que portar, per no córrer ningú perill i convertir el foc en un espectacle, que és el que és Paterna. Quan el coetòdromo s'encén allò, és meravellós. Jo me recordo quan diuen, mos han ficat un coetòdromo i tal. Jo he vist d'acord de Paterna sin coetòdromo i sin res totes les nits. El que passa que al final, pues, si el fiques, ostres, tal, pues, has de convertir-se en un referent. I quan s'apaguen els llums, es comença allò... I és una caixa de llum, perquè és una caixa de llum que és meravellós. I després vindrà la corda del diumenge, que és la corda potent, la corda històrica i tal. Que no competís contra Vétera. Encara que ells dos sí que competixen, jo, com aficionat a la pirotècnia, m'alegre de competir. Per què? Pues perquè totes les cordes, quan competixes, creixes més, te piques més i disfruta més l'espectador. Vétera és diferent a Paterna, totalment distinta. Vétera va tot en cordes i és preciosa. La corda del gos que fa Vétera després, una corda que no ha anat encara, que m'han convidat mil anys, és febrer, i és la corda de Bocairent. La de Bocairent, ojo, cuidado, la corda de Bocairent és una barbaritat. O sea, les cordades, que la gent no s'ho crega, és tradició, molta tradició de València. Més que correfocs i coses d'este, la corda és molt nostra. Com la despertar, que molts pobles en falles fan en festes de poble, molts pobles fan despertar. Tot el que és cultura de foc. Però és que la cultura del foc n'ha que ensenyar-la. En vez de matar-la, que molta gent diu, fuego, no, o sea, però que no m'inventem a tot la pólvora, mai millor dit, O sea, tu saps quan fer una... El Levante, el diari, fer una enquesta fa milions d'anys. ¿Cuál es el acto favorito de las fallas? Però no dels fallero, ¿Cuál es el acto más multitudinario y que más... Tu entrevistar esa gent...
1: És que és evident.
0: ...de mascletades.
1: Home.
0: Claro.
1: És que és evident.
0: I entonces el element diferenciador tal i qual, i molta gent te diu, i ara comença a travegar el mateix debat. ¿Per qué Sant Fermín, tot el món... Jo no vaig a competir contra Sant Fermín, jo me negue. O sea, y como os tenemos una festa, pero es que igual la tua festa no es tan televisiva con San Fermín. O sea, una masqueta per la tele, una masqueta per la tele no es una masqueta en directe. Una masqueta per la tele, si no vibres el fum y tal, y no es lo mateix. San Fermín, ni Hemingway, ni el Sun Sun Corda, ni la figa de esa tía, no, porque no cree que la figa de la tía de Hemingway venga a dirme ara res. No, ni Hemingway ni ningú, es la bestia contra el ser humà. Ostras, dime tú que competís contra això. La bestia i el ser humà. I ahí, a veure, si te trinca i si t'agarra, al día siguiente la audiencia pucha, buah, pues Aires Victorino, claro, la bella y la bestia y el ser humano, no puedes competir contra eso. Ahora, tú dius, yo les falles, vamos, pero vamos, el que puga que empate en la misma festa, el que puga que la empate. Lo que pasa es que tú tens un element a nivell televisiu que jo no me cansaré mai de repetir-ho. No sé per què estic fent este monòlogo, però da igual. Saps quin és? Què és el més espectacular de les falles per veure per la tele? A vosaltres ho saps? Correcte. Mm. La crema. La crema és una salvatxa. Centra't en vendre la crema. Saps per què? Perquè jo tinc amics de Madrid que diuen, me quiten per telèfon i... que veran, echaven a mi en Canet. Estáis completamente majarones. Estaba con mis hijos, Boro, y les he dicho, pues ahora sabéis qué, y con unos amigos de fuera. Ahora, dentro de un rato, ¿ves eso? El Chaplin va a pegarle foc. Calla. Y ha costado 200, 300 mil. Calla. Que sí. No, no, ahora lo desmonta. No, no, ahora le van a pegar foc. Y tú estás en ta casa, no vas más y dices, sí, hombre, collons, plax. Y tú dices, pero hombre, que le están pegando foc. Claro. Que competís contra... Tu saps això visualment? La crema se convertís en un art tan bonico. La crema, tot el protocolo que porta alrededor, el castell que tires antes, tal. La crema és maravillosa, tio. Entonces, ven lo que tens. Ara hi ha uns nos, diguem-me, estàs majarón, ja t'has que han aparat el cotxe en la cuneta i estan així ara. Sí, senyor, terra boro. Pues ja està. Què vols que te conte? Ja no, mira, que, que comencen les festes en Benicull.
1: Toma, no me digues.
0: M'escrigué uno ahir, sí, avui tenen nit de retreta i xaranga de bo i la tribu.
1: Ahí estarà,
0: si vols anar esta nit. I després, pues això, en Gilet, en Benimodo, a primera Rocafort, fila. Tinc pobles nous ja, Benimodo, sí, sí. Que es comença, el Caladeig, bueno, Bous n'hi ha en mil puestos, Bunyol, que avui està de moda, Paterna, que té les seues cordades, i després Benicarló, Nules, Borriol... Bueno, que entren en Instagram, que està de Boro.
1: Que estiguen ahí Boro atentos agenda. Y a les entrevistes també, que continuo escuchant-les.
0: Vaig a ir que me grave lo de Boro Agenda.
1: Boro Agenda, no. Sí, podríais fer un off. Pues Boro, mañana más y sí. Mejor, sí, bueno. A la misma hora, en Más de Uno Valencia, a partir de las 12:20. Gracias por escucharnos y por estar ahí. Continúa la radio en Onda Cero.